En Lluc, que m'ha tancat el costat, que farien de d'aquí, ni han per renyar amb pisacina. Gilata, Gregorio, Camisaki, Gregorio Tarqui, que és a província. A Roma, pata que mai estic ara que tenen amb pata que mai a marcana, han patxar un ham. I cosa senyà, per no que s'atoca en aquesta cip, crec, també a Carmen Casina. Quan hem aquí, que és pata que mai a marcar anys de la sana, I som en aquí, que s'atoca en ja t'hi paret, quan hem aquí, que anys de la sana. Com a ha, xicuit mai, oi, ma, cosa est a mi, I cosa est a mi, monarà, quina, ja, quina, que s'marat, a panoc, tanya, t'exakira, que va, amb pi, grup amor sagrado, toqueta, han parlanyam, piu, que han parlanyam, s'aquí, van vist, anyanxam.

Allò que mateu Marquesana, fust avui n'ha que passa per intent encara aquí, monat gilada, cunyà que n'ha cucam, cosist avui n'ha que empeça i cosist que era quinyà nech. Pust avui n'ha que s'ha ja, pachan, pachaniu, haniu a... Alec, cuna pachas posat aquí, caraquit, cuna casta instrumento n'ha que s'ha n'guajam. Pachaparo, pachaparo, pust així traquí. Ayucamata 767-08-480 Ucaro Cachacosini Cuaquim 767-08-480 Ucacuiro.